0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxits sense pausa.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
2: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Abrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bruguet.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: Kinky, que muchísimas gracias, hermano, por salvarnos. Pero no es un favor.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
4: Hola, soy J.C. Brandoño.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
7: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. A Ràdio... El cap de setmana passa-la amb nosaltres. El cap de setmana passa-la amb Ràdio Obrera.

És un èxit. Sona Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.
1: La puta mas mare.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Usted que ha reclamat a Comissions Obreres i UGT que no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i escoltin el seu clam absolutament majoritari. Així ho afirmaven des del sindicat USTEC i també demanen reobrir les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC.
3: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobri unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
2: També ha afegit que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. I precisament això ho deien després que els dos sindicats defensessin aquest 1 de maig l'acord assolit amb educació. Escoltem a Belén López, de Comissions Obreres.
4: Hem de posar en valor l'acord d'educació aconseguit pels sindicats majoritaris de l'educació, que són Comissions Obreres i UGT. I això també vull que quedi molt clar aquí. Els sindicats majoritaris de l'educació són Comissions Obreres i UGT.
2: I precisament seguim en plana educativa, ja que el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Segons les mateixes fonts d'educació, avui es commemora també el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest curs d'educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. I moment de revisar la previsió del temps per un matí que es desperta amb pluges a diferents punts del país. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de maig aquí a Catalunya pendents de ruixats que tindran lloc sobre totes les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre que ens acompanyaran també de cara a les immediates hores i que ho poden fer-ho amb molta intensitat. A més, de cara a les properes hores també sortiran alguns ruixats sobre totes les comarques de Ponent i també del Pirineu i Prepirineu més ja i de Tà. I a la resta es presenta un matí amb un cel ben carregat de núvols sense precipitacions. I de cara a la tarda els ruixats que quedaran restringits una altra vegada al Pirineu i Prepirineu lleidatà i que aquí, repetim, també ho podran descarregar amb intensitat. En canvi, a la tarda, sobretot comarques de Girona i de Barcelona, tindrem inclús obertura de clarianes. I tot plegat amb un dissabte on les temperatures en conjunt recularan lleugerament. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bon dia.
2: I Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats en fotovoltaica i solar en els darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. I ahir el Girona va caure davant del Mallorca i avui juga al Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda amb Benabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 2 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, dia 2, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al patí de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. L'agenda.
6: Més coses, recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig a 2:15 del migdia se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig de 5 a 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran. L'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8 es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que l'Escola Francesc Petoni Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93-770-2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93-770-3458 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93-770-5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franqués aportarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
8: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
9: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
10: ¿T'agrada la bona música?
11: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
12: Ràdio Abrera.
13: Ràdio Abrera.
12: Marquem la diferència.
14: Yeah.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. I aquest curs, Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. Precisament parlant d'educació, ahir 1er de maig, a la vaga del Dia dels Treballadors, els diferents sindicats d'educació van mostrar distonia. Des d'USTEC van reclamar a Comissions Obreres i UGT que, en paraules seves, no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i reobrin les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
3: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobri unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
2: Yolanda Segura també va afegir que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. Ho ha dit després que els dos sindicats principals que acabem de mencionar defensessin aquest 1er de maig l'acord assolit amb el Departament d'Educació. I parlant precisament també de vagues, avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida els dissabtes. Asseguren que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens. I seguim repassant, ja que a nivell català, ja que es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la capacitat en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal i l'europea. I parlem en cultura, ja que Ginestà ha engegat una nova gira ahir divendres en el marc del Festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball. Gira tot igual, però diferent. Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Julià Serrasolses han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona. I ens n'anem a Falset, on el govern, l'Ajuntament i l'IRTA impulsen un nou celler de recerca enològica i digital i sostenible amb una inversió de 4 milions d'euros. El projecte, batejat com a Enolab.cat, s'ubicarà a l'antiga fàbrica tèxtil Falbar, que el consistori va comprar ara fa 4 anys. I en els esports, el Girona cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Per la seva banda, el Barça avui juga contra l'Osasuna a les 9, un partit on, si el guanya, tindrà la Lliga quasi al sac, depenent de si el Madrid perd o guanya contra l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Informació. L'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 2 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es podran visitar des de les 11 del matí fins a 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, dia 2, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Més coses, recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de de 5 a 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran. L'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8 es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que l'Escola Francesc Petón i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp pel 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig amb dos inclosos s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat 3 concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida a Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb 3 premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a Cursa Popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
1: It's gonna be a lonely night. ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
2: Cap de setmana, cap de setmana, amb Radio Abrera. 24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'assetjament escolar ja és el tercer motiu de queixa en educació i ha crescut un 45,5% en un any, segons fonts del síndic de Greuges. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i aquest curs el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. El ciberassetjament, concretament, creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. En plana internacional, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha avançat que està previst que el cònsol d'Espanya, a Tel Aviv, visiti Saïf Abukashek avui dissabte a les 12. Segons ha indicat a Catalunya Ràdio, Abukashek estaria desembarcant aquest matí a Israel. En declaracions a RAC1, el ministre ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Saïf i Hamas, com apunta Israel. Álvarez ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal i en preguntar-li si ho definiria com un segrest ha respost afirmativament. I seguim encara en plana internacional, ja que els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. El portaveu del Pentàgon, Sam Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada on actualment hi ha més de 36.000 efectius dels Estats Units d'Amèrica. I ja tornant a casa nostra, Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal. I avui, segona jornada de vaga a les biblioteques de la Diputació de Barcelona, que afronten aquesta nova jornada indefinida dels dissabtes, assegurant que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens i tot just a un mes de la selectivitat. I ens anem fins a Girona, on continuen les negociacions de la plantilla de Girona Neta i mantenen la vaga per ara per aquest diumenge. En un comunicat d'última hora, el comitè d'empresa afirma que estan disposats, en paraules seves, a arribar on calgui per defensar els seus drets i que mantindran, segons el comunicat, la porta oberta a la negociació fins l'últim minut. I parlem de cultura, ja que Gina està engegat nova gira, precisament a Girona, en el festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball, Gira tot igual, però diferent. I en esports, precisament, seguim parlant del Girona, en aquest cas de futbol, que cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 2 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, dia 2, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Més coses. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig a 2:15 del migdia se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran. L'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8 es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que l'Escola Francesc Petoni Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93-770-2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93-770-3458 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93-770-5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat 3 concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb 3 premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la setena marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
6: No te quedes atrás
5: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
6: En Top Música Nueva.
5: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
7: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
8: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
7: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
3: El cap de setmana, passa-la amb Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera, la informació més propera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Sono a la ràdio, m'has tornat a seguir.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Malament.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
6: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
7: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Avui es commemora el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar i creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I en aquest cas, el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en general, fora del ciberassetjament, des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. L'assetjament escolar és ja el tercer motiu de queixa en educació i ha crescut un 45,5% en un any, segons fonts del síndic de Greuges. I anem fins a Beuda, on l'Ajuntament espera tenir aviat el nou projecte de via verda que els ha d'unir amb Besalú. Ja fa anys que hi ha sobre la taula la idea de fer una via verda que uneixi Lligordà amb el pont que travessa l'A26. Ara estan en fase de reorientar el projecte perquè la Diputació de Girona el validi. Es tracta d'una actuació necessària per garantir una millora en seguretat entre conductors, vianants i ciclistes. Des de l'Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
2: L'Ajuntament de Beuda espera poder tenir el nou projecte de via verda que ha d'unir el nucli de Lligordà i Besalú fins al pont que travessa l'A26. Esther Torres és l'alcaldessa de Beuda.
3: I la sorpresa en què ens vam trobar en el moment que vam dir ho tirem endavant i aquest projecte fet i tot és que ens diu la Diputació que la passarel·la no pot anar collada en el pont actual. Actualment tenim que el projecte s'està tornant a modificar per posar la passarel·la volant, que es diu, i actualitzar preus, perquè, clar, tinc els preus eren del 2023 o 22 i, clar, no quadrava tampoc. Llavors, un cop tinguem això, ho haurem de tornar a presentar a la Diputació, esperem que estigui bé i poder-ho tirar endavant.
2: Fa més d'una dècada que hi ha plantejat aquest projecte que ha de servir per millorar la seguretat dels veïns i usuaris de la via. Ara com ara no hi ha un pressupost tancat de què pot costar l'obra. Fa uns anys se situava una mica per sobre dels 430.000 euros, però ara, amb les noves demandes per construir-lo, pujarà considerablement.
1: I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril 4 homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals del 2025. La víctima va interposar denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els 8 i 9 de desembre. I passem a Girona, en cultura, ja que Ginestà ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del Festival Estrenes amb la presentació del seu cinquè treball. Gira tot igual, però diferent. I seguim a Girona, però en esports, ja que el Girona va caure 0-1 contra el Mallorca. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 2 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, dia 2, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Més coses, recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig a 2:15 del migdia se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig de de 5 a 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8 es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que a l'Escola Francesc Petón i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp pel 686 253 157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig amb dos inclosos s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat 3 concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb 3 premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartells de festa major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
3: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs de l'any passat. Coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, també creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn

0: digital. Precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I l'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a Creta. L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. I encara en un apunt internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. I ens anem cap a casa nostra en cultura, ja que la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà avui dissabte a la Fira del Vi de Falset, en una diada prevista a partir de les 6 de la tarda, al carrer de Miquel Barceló. Ens informa des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
1: Després de descarregar el primer 5 de 8 de la temporada la setmana passada a Tortosa, els del Portal Nou afrontaran l'actuació Falset amb l'objectiu de consolidar el seu nivell, apostant per rodar la gamma bàsica de 8 i la mitjana de 7. A aquestes alçades de curs, la Colla Vella hi ha completat un 5 de 8, 3 tresos de 8, 4 quatres de 8 i 3 dosos de 7, unes xifres que evidencien un començament sòlid. La cita a la capital del Priorat servirà per continuar agafant ritme i confiança de cara a les properes diades del calendari casteller.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril 4 homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals del 2025. La víctima va interposar una denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els dies 8 i 9 de desembre. I parlem de vagues, ja que avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida que només està afectant, sobretot, els dissabtes. Per ara asseguren que si no troben solucions amb els representants polítics podrien ampliar aquesta vaga indefinida en ple mes d'exàmens i a un mes de la selectivitat. I el Girona en esports cau 0-1 contra el Mallorca i el Barça juga avui contra l'Osasuna a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Benavent Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 2 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, dia 2, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Més coses, recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I les pors Com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes. Que difícil. Mentre que l'Escola Francesc Platon i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93-770-2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93-770-3458 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93-770-5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026 amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al Parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la setena marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franqués aportarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
6: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
3: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
6: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Connecta't a Ràdio Abrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Un motorista mort avui dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301, al Brull, a Osona. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. I el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix l'inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital, on precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I en plana internacional, l'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a Creta. En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que el barceloní Saif Aboukeshek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials. També ha dit que rebran una visita consular. I tornem a casa nostra i anem a Llorenç del Penedès, on l'Ajuntament sol dels fanals per evitar el robatori de cable. Ens informa des de Domenys Ràdio Lourdes Meronyo.
3: L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha optat per soldar els fanals del municipi com a mesura per impedir el robatori del cablejat elèctric, una problemàtica que havia provocat afectacions en l'enllumenat públic. Aquesta actuació busca dificultar l'accés al cable i reduir els furts, millorant així la seguretat i el funcionament dels serveis municipals. La iniciativa s'emmarca en les accions per combatre el vandalisme i evitar noves incidències que puguin deixar zones del municipi sense llum.
2: I avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida, que per ara només està afectant els dissabtes. Asseguren que si no troben solucions amb els representants polítics, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens i a un mes de la selectivitat. I parlem d'esports i anem al Malgirona, que ahir va caure contra el Mallorca per 0-1. I es complica la seva situació per la permanència, a només 4 punts del descens. I avui és el torn del Barça, que juga contra l'Osasuna a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 2 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, dia 2, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Més coses. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig a 2:15 del migdia se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig de 5 a 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que a l'Escola Francesc Petoni Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp pel 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702, mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig amb dos inclosos s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat 3 concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb 3 premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartells de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a Cursa Popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la setena marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
6: ¿Qué horas son, mi corazón?
7: Hora 23.
8: Te lo dije bien
9: clarito. Permanece a la escucha.
10: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
7: Hora 23.
10: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
7: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
10: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
11: 12 de la noche en La Habana.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació. Amb tu.
3: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
3: Una xifra que supera els 1.706 casos registrats durant el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
1: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els portés cap a Creta.
4: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
1: I parlem del Pont de Maig, ja que en aquest cas molts treballadors han aprofitat per gaudir d'aquest cap de setmana llarg i des del sector turístic valoren positivament com està anant aquest pont, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
4: Precisament anem a donar un cop d'ull a la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de

0: a les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat, amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Aidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en successos, una última hora, els Mossos informen que han detingut un home per la mort violenta d'una dona aquest matí a Esplugues de Llobregat. Seguirem ampliant aquesta informació segons ens arribi. I en altres notícies de successos, un motorista mort avui el dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona. I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 2 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al patí de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
2: Abrera Informació. L'agenda.
3: Més coses, recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig a 2:15 del migdia se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig de 5 a 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8 es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I les pors, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que a l'Escola Francesc Platon i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp pel 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 22 de maig, amb dos inclosos, de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702, mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
2: Abrera Informació. L'agenda.
3: Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat a 3 concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb 3 premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
2: Abrera Informació. L'agenda.
3: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franqués aportarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius. Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre.
5: batalla pel camí.
6: La música en català viu a Ràdio Abrera.
5: El gegant de la ciutat ara balla, ara balla.
7: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
8: That's right.
9: Big Friday on Air.
10: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
9: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
11: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like a party.
9: Big Friday on Air, a Ràdio Abrera.
12: A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A
9: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.
13: Ràdio Abrera.
9: Marquem la diferència.
14: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
15: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
14: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
15: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
16: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
2: Maria, eso también.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial, que investigarà la relació entre el detingut i la víctima. Cap a les 11 del matí, el servei d'emergència 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques, que això sí, no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I el Departament d'Educació ha registrat fins a 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, i és que la xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar. Creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Seguim a Catalunya perquè aquesta, és a dir, la Comunitat Autònoma de Catalunya en aquest cas es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal. I per la seva banda, els agents rurals han incorporat 4 nous binomis canins per reforçar l'operatiu contra la pesta porcina africana. Els nous equips s'han contractat a empreses altament especialitzades i se sumen als 3 binomis propis del grup especial caní del cos d'agents rurals. En total, el dispositiu compta ara amb 7 binomis, cosa que permet intensificar la recerca de

0: cadàvers de senglars per frenar la propagació del virus. I parlem també d'Open Arms, que ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta ara cap a l'illa de Creta. En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukeshek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials. També han dit que rebran una visita consular. I en els esports, el Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix guanyar l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 2 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Més coses, recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que es realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que l'Escola Francesc Platoni Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp pel 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig amb dos inclosos s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026 2025 i 2024 als nivells d'I0 a I2. Per a més informació en aquest cas podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat a 3 concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a Cursa Popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
6: Música. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
7: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, Jota Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
8: Paso el cap de setmana a Radio Abrera.
9: Al intidar tawil منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat.
0: Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 que es van registrar durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra. En lloc dels fets, s'hi ha desplaçat el cos policial i també el sistema d'emergències mèdiques, que no ha pogut fer res per salvar la vida de la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I seguim amb més successos. Un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona, perquè causes que s'investiguen. Hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 són motoristes. I parlem ara de cultura, perquè gairebé 2 anys després de la mort de l'artista Gerard Sala, Sant Joan de les Abadesses el recorda amb Univers, una mostra centrada en la seva última etapa, en què els tons dels blaus i grisos prenen protagonisme. L'exposició dona continuïtat a la voluntat del municipi de mantenir viu el seu llegat amb una mostra anual. Ens ho expliquen des de Televisió del Ripollès, Marc Roura.
3: El Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadeses acull una nova exposició dedicada a Gerard Sala. La mostra gira al voltant de l'última etapa de l'artista i posa el focus en la seva mirada còsmica. Les seves filles, Blanca i Emma, han tingut un paper clau en el procés de selecció de les obres.
4: El Palau de l'Abadia forma part de nosaltres des que érem petites, no? I des que és aquest espai d'art, cada any, no? Hem anat veient, hem anat fent seguiment de les exposicions i hem anat veient el procés també de creació de l'espai que el pare va formar part molt activa.
5: Tothom que coneix la seva obra sap que el blau és el seu color predilecte. En aquest cas hi ha els blaus combinats amb els grisos i aleshores amb aquests punts d'argent que són els que marquen aquestes constel·lacions imaginàries que ell feia i que ell tenia en el seu cap, en el seu esperit.
3: Sala va ser el primer artista a exposar al Palau de l'Abadia després de la seva remodelació.
2: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna a partir de les 9. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no aconsegueix guanyar a l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 2 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Més coses, recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig, dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I les pors, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que l'Escola Francesc Platon i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al parc de Can Morral, amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027, que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos, de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida a Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 12:45, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la setena marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franqués aportarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
7: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
8: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
9: Serveis informatius. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar la víctima de la dona. El cas es troba ara sota secret d'actuacions. I més successos, perquè un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brull, a Osona, per causes que encara s'investiguen. Hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. I marxem ara fins a Móra d'Ebre, on s'ha oficialitzat la rehabilitació de l'ermita de Sant Jeroni, un edifici del segle XIII que es trobava en un estat de conservació crític. La inauguració s'ha fet coincidir amb la tradicional diada de l'1 de maig, on les institucions han destacat la importància de mantenir el patrimoni viu i obert al públic durant tot l'any. Des de 21 Ràdio ens explica Alberto Calatayud.
3: Després de mesos de treball, l'ermita de Sant Jeroni de Móra d'Ebre ja està oficialment rehabilitada. Amb un cost de 128.000 euros finançada en gran part per la Generalitat, les obres han frenat l'estat precari d'aquest edifici del segle XIII. La intervenció ha servit per renovar la teulada, consolidar l'estructura, tractar les humitats i restaurar les pintures murals de la capella. Escoltem Ramon Gironès, tècnic de patrimoni de l'Ajuntament de Móra d'Ebre.
4: La intervenció ha tingut per objectiu preservar aquest bé patrimonial de gran interès històric, cultural, social i fins i tot paisatgístic, garantint-ne, a més, la seguretat estructural i assegurant la continuïtat dels seus usos tradicionals.
3: La jornada ha comptat amb una missa i amb el trasllat del sant a l'ermita de Santa Madrona.
2: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes tenen la primera oportunitat per ser campions en aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no aconsegueix la victòria davant l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte

0: 2 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba. Es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al patí de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. L'agenda.
0: Més coses, recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig a 2:15 del migdia se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig de 5 a 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que a l'Escola Francesc Platoni Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp pel 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig amb dos inclosos s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartells de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa aportarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: Ràdio Obrera. Ràdio Obrera. Marquem la diferència.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Ràdio Abrera, 107.9, amb tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
5: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat un total de 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'assetjament escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt ennuvolat al conjunt de Catalunya, amb ruixats que han aparegut sobretot al matí a les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, i fins a mig matí han avançat també a comarques de Ponent i de la Catalunya Central. Registres poc destacats, excepte Miami i Platja, on hem registrat al voltant dels 40 litres per metre quadrat. I a la tarda, els ruixats han quedat molt més restringits al Pirineu i Prepirineu Mitjà i Datà. Algun ruixat també s'ha deixat veure a la zona del Pirineu Central i també dels ports. En canvi, a la tarda hem tingut alguna clarena que s'ha deixat veure a les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que s'han mantingut una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres, i avui amb prou feines hem passat dels 25 a 26 graus. De cara a aquesta propera nit i matinada, els ruixats s'endinsaran una altra vegada per les comarques de Ponent, i compte perquè ho podríem fer-ho amb ganes. I demà acabarem la setmana amb ruixats que aniran circulant pel conjunt de Catalunya amb poques quantitats, amb unes temperatures que es mantindran, si fa no fa, molt semblants a les d'avui dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona nit.
2: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna amb la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes haurien de guanyar i que demà el Madrid no aconseguís la victòria al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 2 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades.

0: Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Més coses, recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que a l'Escola Francesc Platon i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles a les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp pel 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig amb dos inclosos s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dijous 14 de maig inclòs, es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat 3 concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026 amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament l'Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida a Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys, amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi, i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros, que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartell de festa major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa aportarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de...
4: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. El Departament d'Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 casos que es van registrar durant el curs anterior. Coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'assetjament escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Obrint plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat el cos policial que investigarà la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació que es troba sota secret d'actuacions. Més successos, un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brull, a Osona. El conductor i únic ocupant de la moto de 59 anys era veí de Barcelona, mentre que dos dels tres ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i d'aquestes 15 eren motoristes. Marxem ara fins a Valls, on la policia local d'aquest municipi ja forma part de la xarxa Rescat, el sistema de radiocomunicacions d'emergències de la Generalitat. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
3: Aquesta incorporació arriba després de la signatura d'un conveni entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament i suposa un pas important per millorar la coordinació en situacions d'emergència. Amb aquesta integració, els agents podran comunicar-se de manera directa i segura amb els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i altres serveis, fet que reforçarà la capacitat de resposta davant incidents greus. En una primera fase, el consistori ha incorporat 15 terminals de ràdio mentre es prepara la compra definitiva de més equips. L'objectiu és garantir un sistema robust, fiable i connectat en temps real.
2: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals han començat una vaga de fam, segons l'organització pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí Saif Abu Keshek també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui al conjunt navarrès i demà el Real Madrid, que juga a les 9 de la nit al camp de l'Espanyol, no aconsegueix una victòria. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts del patí de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la gent gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Més coses, recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig, a 2:15 del migdia, se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà

0: Una nova classe de sardanes gratuïta, oberta a tothom, en el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar. Estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8, es farà el taller Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de baralles entre germans i germanes. Que difícil! Mentre que l'Escola Francesc Petó i Sartí, dimecres 27 de maig tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles en les quals no es realitza el taller per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral, amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027, que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos, de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024, als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat tres concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026, amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros, i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb tres premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartells de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 anys o més, seguida de la 7a marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franqués aportarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
2: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
6: Soy J.C. Argandoña.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: R4 i la Franja del Penedès. Via 2, ara totes les estacions...

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radiobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera, amb tu.

0: Kaiserwelle.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

que sóc aquí! Amunt!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat fins a 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra ja supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. A més, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud al sector entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera era sostinguda i impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins l'any 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees en 25 municipis. Les actuacions del control poblacional permetran reduir les poblacions de senglar i intensificar el pla de vigilància de fauna salvatge vigent, invertint esforços en la presa de mostres per un millor monitoratge i seguiment de l'evolució de la prevalença de la malaltia la fauna cinegètica de la zona. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit perquè a hores d'ara tallada la carretera T734 a Marçà a causa d'un accident i també hi ha dos carrils tallats a la P7 a Vilobí d'Onyà en sentit Barcelona, en aquest cas també per un altre accident. I els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí Saif Aboukeshek també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. Obrim plana ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial, que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i aquesta es troba sota secret d'actuacions. I un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i d'aquestes 15 són motoristes. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna a partir de les 9. Els blaugranes poden ser campions de Lliga aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix guanyar l'Espanyol en la seva visita a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, recordem, es realitza l'activitat de patis oberts al patí de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Com cada setmana, aquest diumenge 3 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Més coses, recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per més informació podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. Dimarts 5 de maig a 2:15 del migdia se celebrarà la paella de primavera de l'Associació de la Gent Gran de Santa Maria de Vilalba per a socis i sòcies de l'entitat al Casal Social del Barri. Divendres 8 de maig de 5 a 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, estan obertes les inscripcions pels tallers que realitzaran durant el mes de maig dirigit a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys. A l'Escola Josefina Ibáñez, divendres dia 8 es farà el taller Les rebequeries, com ho portes tu? Divendres 15 de maig tindrà lloc la sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? I divendres 22 de maig es parlarà de...

0: Talles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que l'escola Francesc Petó i Sertí, dimecres 27 de maig, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits. En totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 de la tarda a les escoles en les quals no es realitza el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts, de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i tots els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys i a més el dimecres 6 de maig es farà una nova sessió del taller de cuina i divendres dia 8 tindrà lloc l'activitat Digues la teva. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig se celebrarà la 8a edició de l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral amb food trucks, activitats i animació. Podreu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre la preinscripció per al curs 2026-2027 que es podrà formalitzar del dimarts 5 al divendres 22 de maig amb dos inclosos de forma telemàtica a través del formulari que trobareu al web abrera.cat o de forma presencial a la secretaria del centre, al Centre Polivalent del Rabató. S'ofereixen cursos de música a partir dels 3 anys. Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat o trucar al 93 770 2702. Mentre que del divendres 8 al divendres 22 de maig, amb dos inclosos, s'obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 a l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera, dirigida a famílies amb infants nascuts l'any 2026, 2025 i 2024 als nivells d'I0 a I2. Per a més informació, en aquest cas, podeu trucar al 93 770 34 58 o enviar un correu electrònic a escolabressol@abrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dijous 14 de maig inclòs es poden formalitzar les inscripcions del Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal de 2026, que enguany obriran del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol. El tràmit es pot formalitzar de forma telemàtica i en suport presencial al Centre Aquàtic Municipal. Per a més informació, podeu contactar-hi en l'horari d'atenció a la ciutadania trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han convocat 3 concursos. Des del Servei de Joventut i el Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova. Poden participar joves d'entre 12 i 35 anys, així com grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins al dissabte 6 de juny inclòs. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria per escollir la imatge oficial de la Festa Major d'Abrera de 2026 amb dues categories, el cartell de Festa Major obert a la població en general i un premi únic de 300 euros i el cartell de la Festa Major Jove dirigit a joves de 12 a 17 anys amb un premi únic de 100 euros. Els treballs es podran presentar fins al divendres 15 de maig inclòs a través d'instància específica a la seu electrònica de la Ajuntament d'Abrera o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. També s'ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny pels carrers i places del municipi, que s'adreça a persones a partir de 16 anys amb temàtica de qualsevol racó o aspecte del municipi i amb 3 premis de 800, 600 i 400 euros que es lliuraran el mateix dia al migdia a la Casa de Cultura. En aquest cas, les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge 14 de juny. Podeu consultar les bases del concurs de cartells de Festa Major i el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Al web abrera.cat també es poden formalitzar les inscripcions per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 1:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca, Víctor Mataventura.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Fins al dimecres 3 de juny es podran formalitzar les inscripcions de la 17a Cursa Popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda, amb sortides i arribades entorn al Parc de Can Morral. Arrencaran a les 6 amb la segona marxa daurada per a persones de 60 60 anys o més, seguida de la setena marxa Bressol d'Abrera i les curses infantils. I a les 8 es donarà la sortida per a les curses Open de 5 i 10 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes i trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell es poden comprar els tiquets per assistir als espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera de 2026. Divendres 15 de maig podrem veure el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. Divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa portarà Escocia. I divendres 23 d'octubre hi haurà el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes les actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
4: ¿Qué horas son, mi corazón?
5: Hora 23.
6: Te lo dije bien
7: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
8: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
9: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
10: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
11: ¡No te quedes atrás!
10: Y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
11: En Top Música Nueva.
10: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova.
11: Top Música Nova.
10: Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
12: Cap de setmana a Ràdio Brera. Marquem la diferència.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Rússia per demanar l'alliberament per part d'Israel de dos membres de la Global Sumut Flotilla detinguts dijous passat. A més, també critiquen la complicitat de la Unió Europea i en reclamen la implicació per aconseguir la llibertat dels dos activistes que estan a més en vaga de fam en una presó israeliana i han denunciat tortures i maltractaments. D'altra banda, el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs anterior. Coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Més successos, un motorista també ha mort avui en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BB-5301 al Brull, a Osona. El conductor i únic ocupant de la moto de 59 anys era veí de Barcelona, mentre que dos dels tres ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, i d'aquestes 15 eren motoristes. En l'àmbit internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. En una declaració enviada a mitjans nord-americans, el portaveu del Pentàgon, Sean Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada. I aquí a Catalunya, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins al 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees d'un total de 25 municipis. I tanquem amb els esports. El Barça juga des d'aquesta hora al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no ho fa al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. La música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Alguns centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona al Passeig de Gràcia

0: informacions, la incidència ha començat entre les 10 i les 11 d'aquest matí i afecta totes les farmàcies de Catalunya. Una avaria de l'operadora Vodafone, l'empresa que abasteix el sistema informàtic, impedeix doncs el subministrament de medicaments als usuaris que hi van en recepta. Sí que es poden comprar, això sí, medicaments sense recepta. I el Departament d'Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, una xifra que supera els poc més de 1.700 casos registrats durant el curs passat, coincidint a més avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar. Creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins al 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees d'un total de 25 municipis. Parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat i ara investiguen la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I en l'àmbit internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. En una declaració enviada a mitjans nord-americans, el portaveu del Pentàgon, Sean Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada. I a hores d'ara el Barça juga al camp de l'Osasuna. El resultat al descans és d'empat a 0. Els blaugranes, recordem, poden ser campions aquesta jornada si avui guanyen i demà el Madrid no ho fa al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Obrera.
3: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90.
2: Los temazos de siempre.
3: Las mejores melodías.
4: Y muy buen rollo.
5: Y muy buen rollo.
2: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera. Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
3: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo. Sonido Remember.
6: Muy buenas noches y bienvenidos a Sonido Remember. Esta noche en Sonido Remember, la sesión de DJ Rufo, Pastel de Mona Maquinera. Comenzamos.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
2: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Big Friday on Air.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Cap de setmana amb Ràdio Abrera.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: No saps ni com...

Contacta con nosotros. szonadj@gmail.com.